0: silencio, por favor.
1: Gracias, presidenta. Senyor Sánchez, després de les darreres informacions i també de les darreres contradiccions i també després de la seva compareixença, aquí només hi caben dos escenaris. O vostè coneixia els avisos i per tant menteix a la gent per protegir el Marroc, o vostè no coneixia aquests avisos i per tant menteix a la gent quan diu que vostè té el control del govern i de la seguretat nacional. Les dues opcions són molt greus i les dues opcions l'inhabiliten per continuar governant. Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa. De fet, vostè va començar la legislatura defensant un referèndum al Sàhara i l'acaba, després d'uns quants pegassos, defensant els interessos del rei del Marroc. Un cop més es demostra, per tant, que el seu partit, el Partit Socialista, ha de reflexionar sobre qui és capaç de portar el control del govern espanyol, perquè és evident que vostè no ho és. Vostè, com el president Illa, estan demostrant una incapacitat de gestió que traspassa totes les línies acceptables per qualsevol país que aspira a avançar i a progressar. Vostès dos han fet evident el fracàs dels governs socialistes i els seus socis comuns i Esquerra. No només no han estat capaços de resoldre els problemes, sinó que massa sovint les seves decisions el que han fet és agreujar encara més els problemes que hi ha.
2: Però Catalunya no està condenada a funcionar mal. Aunque la bancada de la derecha y la de la izquierda española de este Congreso así lo deseen. Los problemas que tenemos tienen solución. Y después hablaremos de eso. Ahora retrocedamos unos meses en el tiempo, no muchos. Usted hizo una regularización masiva sin someter la votación aquí. Todo el mundo sabe que si se hubiera votado aquí, Junts hubiera votado en contra y no se hubiera aprobado. Una regularización que se hizo y se ha hecho sin criterios, sin control y que ningún otro país de la Unión Europea está haciendo. De hecho, todo lo